0: lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i al...
7: Però sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixón, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Ves, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bologna. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: publica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio, Sanquirza. En Tastet de Radio, Sanquirza, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirza i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirza i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bo.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Aquí xon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sanquirza.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sanquirza. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: www.radiosantquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quixot, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
8: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
9: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
8: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
9: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
8: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
10: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
10: Sempre al teu costat.

0: Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
3: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a
4: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
6: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
6: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
7: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Arranca radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi.

0: les mocedades aquí o què? Esteu empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser?

0: programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
1: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
2: Aquí xon, què fer?
0: Contes de microbis.
3: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
4: Li diré a la meva mare.
5: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
5: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni.
1: Miro la meva boca.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El gelís fa màgia, no miracles,
2: Doncs quin xororama.
0: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
10: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
11: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
12: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
13: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa bé. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me.

0: nostres petons, que
1: t'espertis... Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Transició una mica de música, que ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country amb Marta Bolunya. A Ràdio

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi. I si rebo 3 o 4 pals, escrivint és com curo els meus mals. Fa 20 anys que tinc 20 anys.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
10: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
11: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
12: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
13: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: No,

Aviam, un, dos, tres, i això em pot.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio, San Quirze. En Tastet de Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Ràdio Sant Quirze.
2: Tastet de Ràdio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bo.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quixot, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio San Quirze.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no...

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Sanquirse.cat, radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: trucar a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: A Kitchen Café.
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: watch out, fade away. Don't try and dig what we are.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a l'òpera.
5: Per una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom Tom lived.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 354 des dels nostres inicis i quarta d'aquesta desena temporada. El cinema ha estat, des de fa més d'un segle, un aparador privilegiat per mostrar l'art de la dansa. Des dels primers musicals de Hollywood fins a les produccions contemporànies, les escenes de ball han captivat el públic per la seva energia, emoció i espectacularitat. La dansa, combinada amb la música i la narració visual, crea moments que transcendeixen la pantalla i esdevenen icones culturals. Una de les més recordades és l'escena de Cantant sota la pluja, tot un símbol d'alegria i llibertat. Però tampoc podem oblidar-nos del carisma de Grease, on cada número de ball esdevenia una celebració juvenil plena d'energia, o Pulp Fiction, sorprenent-nos amb un ball improvisat de Travolta i Uma Thurman. Més properes, Moulin Rouge o La La Land han recuperat l'esperit clàssic de la dansa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: I ells són tots? Doncs vinga, som-hi!
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Cadascuna de les seqüències de ball que hem esmentat a la introducció del programa tenen en comú la capacitat de transmetre emocions universals sense necessitat de paraules. El ball, en el cinema, és una forma d'explicar històries, d'unir personatges i reflectir l'esperit d'una època. El cinema ha immortalitzat passos, gestos i coreografies que encara avui inspiren ballarins i espectadors d'arreu del món, com per exemple a Grease, producció estrenada l'any 1978. Dirigida per Randall Kleiser, està protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. El rodatge va comptar amb nombrosos joves actors que després es farien coneguts arran de la seva participació a la pel·lícula. La banda sonora va vendre milions de còpies i encara avui en dia és molt escoltada. Grease va rebre una nominació a l'Oscar per la cançó Hopelessly Devoted to You i va guanyar diversos premis del públic i reconeixements arreu del món. La coreografia de Grease Lyren va esdevenir un símbol dels anys 70 i un dels moments més memorables és el ball de Summer Nights, ple d'energia i coreografies juvenils. Però, sens dubte, l'escena més recordada és la que es produeix quan els actors interpreten You're the One That I Want.

comença l'espectacle producció de l'any 1979, és una cinta semi-autobiogràfica que ens presenta la vida frenètica d'un coreògraf obsessionat amb la feina i l'autodestrucció. El protagonista, interpretat per Roy Scheider, dona vida a Joy Gideon, alter ego de Bob Fosse, que la va dirigir. Des dels inicis de la pel·lícula, la seqüència del càsting amb centenars de ballarins ja ens mostra l'exigència i la duresa del món escènic. Les coreografies, amb l'estil inconfusible de Fosse, combinen sensualitat, precisió i dramatisme. Una de les escenes més celebrades és Take Off With Us, que barreja erotisme i crítica al show business. El muntatge inclou moments de dansa que reflecteixen tant l'esplendor com el costat més fosc del teatre musical, alternant realitat i fantasia, especialment en els números on el protagonista s'imagina el seu propi funeral. El ball final, amb Bye Bye Life, és una escena impactant i plena de simbolisme. La pel·lícula va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1980, ex aequo en Kaye Mushah, d'Akira Kurosawa. També va obtenir 9 nominacions als Premis Òscar, enduent-se 4 estatuetes, a millor direcció artística, vestuari, muntatge i banda sonora adaptada. Comença l'espectacle està considerada una obra mestra del cinema musical i un retrat cru de la indústria de l'entreteniment.

John Belushi i Dan Aykroyd són els protagonistes dels Blues Brothers, comèdia musical dirigida per John Landis l'any 1980. La trama gira al voltant dels germans Jake i Elwood Blues, que volen salvar l'orfenat on es van criar, reunint la seva antiga banda. El film destaca per les seves espectaculars escenes musicals i de ball, plenes d'energia i humor. Una de les més icòniques és la del sermó de James Brown a l'església, amb un cor gospel ballant frenèticament. Ray Charles ofereix un moment inoblidable a la botiga de música on la gent balla espontàniament al carrer. Aretha Franklin brilla amb Thing, envoltada d'una coreografia que barreja soul i comèdia. Els Blues Brothers és un film conegut per la seva participació de llegendes del blues, el soul i el rhythm and blues com Cat Calloway o John Lee Hooker. La banda sonora del film es va convertir en un èxit rotund amb vendes milionàries a tot el món. Amb el temps, la producció ha esdevingut un autèntic clàssic de culte dins del gènere musical. Els Blues Brothers és una de les millors fusions entre cinema, música i dansa.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Reservoir Dogs és la primera pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino, un thriller que va marcar un abans i un després en el cinema independent. La trama gira entorn d'un grup de lladres que planegen un robatori a una joieria, però l'operació fracassa i sorgeixen sospites de traïció. Reservoir Dogs és conegut pel seu estil visual, uns diàlegs intensos i l'ús de la música. La seqüència més recordada de ball és aquella en què Mr. Blonde, el que dona vida a Michael Madsen, balla de manera inquietant mentre tortura un policia segrestat. El ritme de Stuck in the Middle with You, de la formació escocesa de folk rock Steeler's Wheel. Aquest contrast entre música alegre i violència brutal es va convertir en una de les imatges més icòniques de la dècada. Com a anècdota, Madsen va confessar que sentia incòmode rodant l'escena i va improvisar part dels seus moviments de ball. La pel·lícula es va projectar per primera vegada al Festival de Sundance, on va generar un gran impacte. També es va exhibir al Festival de Cannes, consolidant Tarantino com una nova veu del cinema. La banda sonora, plena de temes dels anys 70, és un element a tenir en compte. Well,

Martin Brest, l'any 1992, va dirigir Essència de mujer, un drama protagonitzat per Al Pacino i Chris O'Donnell. En ell, Pacino interpreta el tinent coronel Frank Slade, un militar jubilat, sec i amargat, amb una forta personalitat. Charlie Sims, per la seva banda, interpretat per O'Donnell, és un estudiant que accepta cuidar-lo durant un cap de setmana per guanyar-se uns diners extra. Al llarg de la història, la relació entre tots dos personatges es transforma i esdevé un viatge d'aprenentatge mutu. Una de les escenes més emblemàtiques del film es produeix en un restaurant de luxe quan Frank convida una dona desconeguda a ballar. La música que sona és el famós tango Por una cabeza de Carlos Gardel. Aquest moment és màgic perquè mostra la vitalitat i el carisma de Frank, malgrat la seva ceguesa, mentre Charlie observa amb sorpresa com el coronel es mou amb seguretat i sedueix l'audiència. Pacino va rebre entrenament per ballar sense veure-hi, aportant realisme a l'escena. L'actor també va passar temps amb persones cegues per captar-ne maneres i actituds. La interpretació d'Al Pacino va ser molt aclamada per la crítica i el va dur a guanyar l'Oscar a millor actor, el primer i únic de la seva carrera.

Si ens referim a pel·lícules influents del cinema modern, no ens hem d'oblidar de Pulp Fiction. El film, dirigit per Quentin Tarantino, presenta diverses històries criminals entrellaçades amb un estil narratiu no lineal. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Harvey Keitel són alguns dels protagonistes d'aquesta història amb una banda sonora plena de temes de rock, soul i música surfera. Una de les escenes més icòniques té lloc al restaurant temàtic Jack Rabbit Slim's, ambientat en els anys 50. Durant un concurs de twist, la cançó que sona és You Never Can Tell, de Chuck Berry. És en aquest moment quan Vincent Vega, personatge interpretat per John Travolta, i Mia Wallace, Uma Thurman, ballen una coreografia senzilla però magnètica, plena de gestos expressius i moviments còmics. La seqüència és un homenatge al cinema clàssic i també a la pròpia carrera de Travolta, ja convertit en tota una icona del ball. El propi director ha comentat en alguna ocasió que la coreografia no estava massa pautada, deixant espai a la improvisació dels actors. Pulp Fiction va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1994 i 7 nominacions als Premis de l'Acadèmia, enduent-se l'estatueta a millor guió original.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Entre les obres més icòniques del cinema britànic de finals del segle XX trobem Billy Elliot, dirigida per Stephen Daldry. La trama del film es situa al nord d'Anglaterra, durant les vagues mineres dels anys 80. Narra el descobriment de la passió pel ballet d'un nen d'11 anys. Billy, interpretat per Jamie Bell, viu en un entorn obrer i masculinitzat, on les expectatives familiars són molt diferents del seu somni artístic. Durant el film hi ha diverses seqüències memorables de ball, però sens dubte una de les més recordades és quan Billy, ple de ràbia i impotència, es desfoga ballant pels carrers i carrerons del barri on viu en una barreja de frustració i llibertat. Un moment especialment destacat és quan sona la cançó Town Called Malas, de The Jam. Aquesta peça musical acompanya l'escena en què Billy surt corrent del gimnàs de boxa, perseguit pel seu pare, i es llança a ballar pels carrers. La coreografia de Billy Elliot és enèrgica, improvisada i plena de vitalitat, i serveix com a símbol del conflicte entre la repressió familiar i l'impuls artístic interior del protagonista. La pel·lícula va obtenir diversos reconeixements, incloent 3 nominacions als Oscar i guanyant 3 BAFTA, entre ells el de millor actor per Jamie Bell.

Slumdog Millionaire, dirigida per Danny Boyle i codirigida a la Índia per Laughlin Tandon, és una pel·lícula que combina drama social, thriller i conte romàntic. La història segueix Jamal Malik, un jove dels suburbis de Bombay que participa al concurs televisiu Who Wants to be a Millionaire? A través de les preguntes es van revelant episodis de la seva vida marcada per la pobresa, la violència i també l'esperança. El film inclou moments musicals i de ball que homenatgen al cinema de Bollywood. Tot i no ser un musical tradicional, hi ha escenes que mostren la força de la música com a element narratiu. Per exemple, la persecució inicial dels nens pel mercat de Bombay té un ritme frenètic que recorda les coreografies de les produccions índies. També trobem moments més íntims com les danses populars que s'intueixen en els records de la seva infantesa. La seqüència més famosa, però, és la del ball final a l'estació de tren, on sona el tema musical Yeho, You Are My Destiny, que escoltarem a continuació. Aquesta escena té lloc just després de la trobada de Jamal i Latika, un cop el concurs ja ha finalitzat i l'amor ha triomfat, una coreografia alegre i vibrant que barreja passos de Bollywood amb l'estètica occidental. La pel·lícula va ser un fenomen mundial guanyant 8 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director, i també 7 premis britànics i 4 globus d'or.

Sota la direcció de Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street és una mirada satírica sobre l'ambició, l'excés i la corrupció al món financer. Basada en les memòries de Jordan Belfort, mostra l'ascens meteòric d'un jove corredor de borsa fins a convertir-se en un magnat, així com la seva inevitable caiguda. Entre les seqüències més recordades hi ha les festes dins de l'oficina d'Stradon Oakmont, on empleats i animadores ballen de forma descontrolada. El ball provocador de Naomi, a la que dona vida Margot Robbie, que captiva Jordan en una festa, i l'ambient gairebé tribal del sopar amb Mark Hanna, Matthew McConaughey, que improvisa cops de pit i sons guturals convertits en un ritual. Aquest darrer moment, de fet, no estava al guió. L'actor l'utilitzava com a exercici de concentració i Scorsese el va mantenir a la pel·lícula. La banda sonora del Lobo de Wall Street juga un paper fonamental combinant rock clàssic, jazz i hip-hop. La cançó Mrs. Robinson, interpretada pels Lemonheads, s'utilitza en una escena del muntatge on es mostren els luxes i excessos de Jordan Belfort. Aquesta seqüència és un resum visual de l'extravagància i la disbauxa del protagonista i la música aporta un to

0: Jordi Terrades, la llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A La La Land, producció de l'any 2015, dirigida per Damien Chazelle, les seqüències de ball són els moments clau que marquen l'evolució de la relació entre els protagonistes. La primera gran escena musical és l'espectacular obertura Another Day of Sun, rodada en un embús d'una autopista amb desenes de ballarins en moviment. També destaca Someone in the Crowd, on Mie i les seves companyes de pis ballen a casa i després en una festa representant la joventut i l'esperança. Però una de les escenes més rellevants la trobem quan sona la cançó A Lovely Night. Aquesta seqüència té lloc després d'una festa quan Mia, una aspirant actriu, i Sebastian, un pianista de jazz apassionat, que lluiten per aconseguir els seus somnis a Los Angeles, caminen junts per un carrer al capvespre. Encara que al principi discuteixen i es burlen l'un de l'altre, acaben ballant plegats en una coreografia plena de gràcia i humor i amb un aire de comèdia romàntica clàssica. Aquest moment simbolitza la química creixent entre els dos personatges. La coreografia d'aquesta escena va ser assajada durant setmanes i va ser filmada en gairebé una sola presa.

I ja per finalitzar, no podíem acabar aquest programa sense mencionar Joker, un dels films més impactants dels darrers anys, dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Ambientada en una Gotham dels anys 80, explica la història d'Arthur Fleck, un home marginat que treballa com a pallasso i que somia ser còmic. Un dels elements més comentats de la cinta són les seqüències de ball que s'utilitza com un element més per simbolitzar la transformació interior del protagonista. L'escena que tothom recorda és la baixada de les escales del Bronx, on el personatge, ja transformat en Joker, es mostra amb una energia desbordant i grotesca. Per il·lustrar les imatges, el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. La cançó, amb el seu ritme vibrant i els crits de Hey, acompanya el ball triomfal i pervers del Joker, convertint-se en un símbol de la seva metamorfosi definitiva. Joker va rebre elogis unànimes per la interpretació de Phoenix, que va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actor. També va obtenir el Lleó d'Or al Festival de Venècia i l'Oscar a millor banda sonora original per Hildur Gunnadóttir. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Mario Sanquir se presenta. Alimentación saludable especial estivo. Amb Ana María Leiva.
1: Bona tarda, mossels i mosseles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, soc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: La nostra convidada d'avui es diu Marosa. És vicepresidenta de l'Associació d'Empresàries i Dones Emprenedores de Sant Quirze. I la seva dedicació, la seva feina i el que més l'omple és la vida saludable. Per tant, encaixa perfectament el tema avui amb el nostre programa. Ella té una empresa de serveis a empreses i també una comunitat de dones que li demanen ajut, doncs, per diverses coses. Per aprimar-se, per portar una millor alimentació, per portar una millor alimentació de la família, que ja sabeu que sempre us dic que és molt important. I la podeu localitzar a l'Instagram, que és abonem de localitzar a tothom avui en dia, posant idees saludables vi Marosa. Marosa, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Benvinguda a aquest programa.
3: Moltíssimes gràcies, tenia moltes ganes de conèixer perquè sóc amiga de la teva neboda i sempre em parla meravelles de tu.
2: Bueno, sí, em té una mica d'amor,
3: sí.
2: D'amor sec.
3: Incondicional.
2: Incondicional, i ens el tenim mútuament. Bé, doncs, Goita, et donaré pas perquè ens expliquis exactament quina és la teva feina, la teva funció, què és allò que et preocupa, que és allò que pots impartir tant sigui a les empreses com a qualsevol dona que hi estigui interessada. Jo et dono pas. Tu, en Rona.
3: Molt bé.
2: Si no tallo, tu vés fent.
3: Molt bé.
2: Vale?
3: Bueno, jo la meva mare ja em va dir, sempre em deia, tu vas néixer del revés. Del revés vol dir fent voltaretes. Sempre estava cap per avall, sempre. Als patis de l'escola no vaig estar ni un pati jugant com totes les nenes, sinó que estava en un raconet amb la meva màrfaga ensenyant gimnàs a totes les altres nenes de l'escola. Totes estaven, quan ja eren més grans, parlant entre elles, quan eren més petites jugant. I jo sempre al meu racó, i llavors venien totes les nenes de l'escola que volien aprendre, venien allà i els ensenyava a fer voltaretes.
2: Sí, ja eres professora de gimnàs.
3: Vaig començar molt jove, professionalment als 16, és a dir, als 16 ja vaig començar a cobrar. Perquè ja li vaig dir al meu pare jo vull treballar, jo vull treballar, i als 16 ja em vaig posar a treballar a escoles de bressol, a fer psicomotricitat als nens, a esplais, a donar classe de gimnàstica, a gimnasos, a clubs, i realment és una passió que ja he tingut sempre.
2: És evident.
3: Que l'he pogut fer realitat. Al principi en contra una mica del meu pare, que no ho entenia, que em deia, però aviam, això nena, això per la tarda. Però,
2: ja, però una,
3: què faràs? De...
2: Fes una carrera,
3: ah, exacte.
2: I prepara't.
3: Quan li vaig dir que volia fer INEF, que és la carrera que vaig fer Ciències d'Educació Física i d'Esport, em va dir, bueno, això a la tarda, això a la tarda, però això no pot ser una carrera, això. I vaig dir, sí, sí, papà, sí, que és una carrera i tal. És a dir, que sempre he nascut amb aquesta passió pel moviment, per la bona vida, per la bona vibra, per, saps, per... Perquè al final jo sempre dic que el moviment és la clau per una vida més feliç. A la gent que em diu, és que tu no pares de bellugar, dic és que el moviment és la clau per una vida més feliç.
2: Totalment.
3: I no és que ho digui jo penso que això es veu, no? Quan tu veus, per exemple, fixem-nos amb, els nens que són moguts, són nens feliços, són nens que tenen com inquietud, que volen conèixer tot, ho volen provar tot. Ja passem a l'etapa quan som grans. Les persones grans, les persones que tenen activitat, i que, perquè la salut els deixa, es poden moure molt, són persones que se les veu més felices. Per què? Perquè jo ja tinc, ara aquest any faig 62 anys, i ja començo amb l'etapa aquella que tinc, hi ha molts amics, que treballen per grans empreses i que tenen unes ganes de jubilar-se.
2: I tu no?
3: I jo penso, oh, però sí, les coses que em queden per fer, si encara tinc molts projectes, moltes coses, però perquè jo he tingut la sort, i també ho he lluitat, de dedicar-me a allò que m'omple, no? I cada 10 anys, aproximadament, dintre del meu sector mateix, he anat una mica driblant cap a on el mercat em deia,
2: clar,
3: o la situació externa i el que el meu cor volia, no? Sempre jo necessito llevar-me i mossegar, no? Recordo una època curta, molt curta de la meva vida, que quan vaig acabar de parir la meva primera filla, va ser cesària, jo en tinc tres i les tres han sigut cesària, però la primera era com, ostres, ara cesària no em puc moure, no? No em puc moure, no puc fer gimnàs, que és el que jo sempre feia, no? I li vaig dir al meu pare, vull treballar, deixa'm venir a fer-te de secretària encara que sigui, perquè jo volia guanyar a més, no? Dinerets, i jo era jove, jo vaig tenir la meva primera filla als 21 anys.
2: Uau.
3: I acabo de parir i li dic al meu pare, papa, necessito feina, deixa'm venir a fer-te de secretària el que sigui. Doncs jo, va ser una època horrorosa. No per la cara,
2: No.
3: O sigui, allò d'estar assentada, no sé quantes hores...
2: En una cadira i una taula.
3: En una cadira i una taula pensava, quin horror. No passa, o sigui, cadascú ha nascut pel que ha nascut. Hi ha persones que són felices així. Però jo soc molt, i això intento a les meves filles sempre dir-los, que un s'ha de moure amb el cor, amb el cap també, però sobretot tu tens el teu talent... Tu tens el teu ikigai, no?, que diem, el teu propòsit a la vida, i has d'intentar connectar, bueno, tres coses, no?, el teu talent amb el teu propòsit i amb el que et pugui donar de menjar, no?, perquè, esclar, si no,
2: és evident,
3: no viuríem de res, no? I llavors, en aquest equilibri, és on jo crec que trobes, no?, la felicitat aquesta de no voler-te jubilar mai, quan Déu o el que sigui, no? ens
2: bueno, mentre indiqui, estiguis, no?, bé i tinguis forces.
3: Exacte.
2: Per fer-ho. Mira, et vaig interrompre. Les teves filles?
3: Sí.
2: En tens tres, dius?
3: Tres.
2: Quantes de mogudes com tu?
3: Una.
2: Una?
3: Una. Bueno. Una només.
2: Ah, una s'ha de semblar al pare i poder no estar mogut el pare.
3: No, tots són moguts a casa. Tots són moguts. No, el que passa és que... És curiós, perquè, mira, la meva filla gran, jo va néixer quan jo vaig estar competint, i competir vol dir competir. Competir és entrenar cada dia de l'any, menys un dia que és el dia de Nadal. Dissabtes, diumenges...
2: Diumenges i tot.
3: Sí. Hi havia un dia que fèiem descans, que depèn del moment de l'entrenament, era o un dimecres o un diumenge, o era igual. I després, Setmana Santa i tot el que vulguis, menys a l'estiu, sí que descansàvem a l'estiu.
2: I quina edat tenies quan feies això?
3: Jo vaig competir els 25, 26 i 27 anys.
2: O sigui, ja tenies dues nenes?
3: Una.
2: Tenies una nena, sí. I estaves entrenant, sí,
3: aquest ritme
2: i competint.
3: Sí.
2: Bravo.
3: Sí. I ella odiava l'esport.
2: Esclar.
3: Perquè, clar, li prenia la seva
2: mare.
3: Li prenia
2: la mare, sí.
3: I ella sempre em deia, mami, tu no et preocupis, que jo, quan tingui cel·lulitis, ja faré gimnàs. Jo li deia, no, és que no és per la cel·lulitis que has de fer gimnàs. És perquè t'has de cuidar. Ara ella té 40 anys i, bueno, va al gimnàs, es cuida, és a dir, has parat a ser de gran a cuidar-se, i ho fa, no? Al final jo crec que el que tu vas... el que jo sempre dic que eduquem quan no parlem, no?, amb l'exemple. I tot això és una empremta que va quedant. També és cert que ara està molt de moda entrenar.
2: Exacte.
3: I hi ha una quinta de nanos.
2: La societat ho reclama,
3: exacte,
2: sí.
3: I ella entrena moltíssim. La del mig és molt moguda. I després la petita és molt esportista, però amb altres tipus d'esport. És molt de natura, ella. Bé. Senderisme, muntanya...
2: Bueno, però és, sí, és esportista.
3: És molt esportista, sí.
2: Clar, cadascun el seu... Cadascuna, sí. El que li agrada.
3: I pensa que jo a vegades també tenia una mica de sentiment de culpabilitat, perquè a casa no hi va haver ni una nina mai. arribant als Reis, cama elàstica, el Sant Comès, una corda de saltar, uns patins, o sigui, tot eren coses de...
4: Bueno, i perquè en aquella època no hi havia pilotes de pilates, ni les coses, no, les,
3: perquè, si no,
4: les mancuernes, ni
3: exacte,
4: tot això, eh?
3: Si no, també hagués sigut. I de fet, pensa que en el menjador tenim el sofà, i un annex al sofà, o sigui, tu continues al sofà, hi ha una bicicleta de spinning, eh? És una bicicleta estàtica.
4: Al costat del sofà?
3: Bueno, perquè quan mires sèries i pel·lícules, com a molt 30 minuts, i després has de saltar la bicicleta, t'has de moure mirant la sèrie, si vols, i després tornes a saltar al sofà, no? Perquè al final el sedentarisme és molt dolent. El sedentarisme provoca moltes malalties i a més, quan ets jove, el cos ho aguanta tot, eh?
2: Però després surt tot.
3: Després surt tot, i jo sempre dic... no, és que aquest, una persona de 30 anys, que potser menja molt malament, igual és molt sedentària, que d'això també en parlarem, però jo sempre dic, són falsos saludables, perquè ara estan saludables perquè el cos ho aguanta, però això després sortirà, no?
2: Sí.
3: També intervé la genètica, està clar, no?
2: Sí, sí.
3: Però amb això que et deia, ara en parlarem... És que em fa molta gràcia, el meu marit és professor de la universitat i d'INEF, precisament de CAFE, bueno, i...
2: Bueno, esclar, així ens una... esclar que a casa tot funciona i tothom es belluga.
3: Tothom es belluga a casa, tothom.
2: Que bé.
3: Ja et dic que no hi havia ni una nina, eh? Les nines, les filles es pintaven i... Bueno. Doncs ell va treure una estadística, la primera classe de la temporada passada. Als nois joves els va dir, els va donar la dada de sedentarisme amb gent jove que hi havia a Catalunya. Ara no recordo quina era, eh? Que era bastant elevada. I tots els nanos, els alumnes, li van dir... Home, Jordi, això és impossible. Això és impossible perquè el gimnàs està ple de gent jove. I el Jordi els va dir, diu... Sí, diu, però anar 3 dies al gimnàs a la setmana, una hora...
2: Poca gent.
3: No, no, i són 3 hores enfront de 24/7... hores a la setmana. Molts nanos d'aquests que van 3 dies a la setmana i allà ho donen tot, la resta del dia on estan? Amb aquestes cadires ergonòmiques, perdona, d'aquests
4: sí,
3: que juguen als jocs.
4: Que sí, que sí, als jocs.
3: Exacte.
4: Cadira de joc.
3: Al sofà.
4: Li direm cadira de joc.
3: Això és una persona sedentària.
2: Sí.
3: Encara que vagi 3 dies al gimnàs. Perquè al final, ser actiu no és anar al gimnàs 3 dies a la setmana. És portar una vida activa des de que et lleves fins que vas a dormir. I activa no vol dir estressada, no.
4: No matar-se.
3: No, el que vol dir és que els ascensors no existeixen.
4: Que hi ha escales.
3: Hi ha escales que s'han de pujar. És que podries parar una baixada abans del metro o de l'autobús i fer aquell tram caminant.
4: O no agafar el cotxe per anar a buscar el pa.
3: O anar a buscar, exacte, exacte. Podries, si treballes 8 hores al dia assegut o amb una cadira, et pots posar una petita alarma cada hora i mitja. Ja no et dic cada... I en aquell moment t'aixeques, fas 4 estiraments, vas a la fotocopiadora, al veí, no, el que sigui...
4: Respires fondo.
3: Respires fons.
4: I t'hi tornes a posar.
3: I t'hi tornes a posar. És a dir, són molts tips... Avui en dia hi ha una... I dic avui en dia perquè fa 4 dies que el concepte ja existia, no? Però se li va posar nom. Hi ha una cosa que és el NEAT, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, i és el que el nostre cos crema durant tot el dia sense comptar aquelles hores que fem exercici perquè ens posem les sabatilles, eh? És a dir, la vida activa, el tenir una vida activa. I això és bàsic perquè el metabolisme funcioni, perquè el nostre cor funcioni bé, és a dir, per tenir una bona salut.
2: Per la salut, sí, sobretot.
3: La vida activa, no? Realment, perquè pensa una cosa, fa 50 anys les feines eren molt actives. Ara tot són màquines.
2: I tothom anava caminant.
3: Tothom anava caminant.
2: Tothom.
3: Ara tot, bueno, perquè les persones treballàvem al costat de casa. Ara, igual un des d'aquí treballa per Xangai.
2: Sí, sí.
3: Com
2: sí.
3: Treballa? Assegut amb una cadira?
2: Esclar, amb una pantalla de l'ordinador.
3: Amb una pantalla.
2: O dues.
3: I totes les feines manuals les han substituït màquines.
2: Això que deies... Això que deies abans de les persones grans... Jo crec que la persona que és activa tant cognitivament, que exercita el seu cervell, com dintre de les possibilitats que tingui, perquè, per exemple, jo soc una de les persones que en tinc poques, però sóc activa, és més longeva.
3: Totalment. Els països...
2: Mira, sempre pot passar que una persona faci una vida saludable, faci tal i qual, i ens agafi una d'aquestes malalties que tenim que ens voleien, no? I patapam, oi? Això sempre pot passar.
3: En el
2: bon
3: estem tots.
2: Perquè això no es pot obviar. Vull dir, a casa hem estat vegetarians des dels 30 anys, molts anys, però escolta, quan ens havíem de treure un queixal, havíem d'anar al dentista. M'entens? I si teníem alguna coseta important, havíem d'anar al metge i fèiem medicina alternativa, però si llavors ens havíem de prendre amoxicil·lina, ens l'havíem de prendre.
3: Clar.
2: Vull dir, jo crec que s'ha de ser raonable i no s'ha de ser... Ara no em surt la paraula que es deia molt a l'època que ho vam ser, perquè és clar, quan nosaltres ho vam ser 30 anys, que en tenim 70 i pico, aquí no se sabia aquest país que era ser vegetarià.
3: Clar.
2: Saps? Ho dic en molts programes que parlem d'aquest tema i bueno, pràcticament vaig haver de fer una càtedra, vaig haver d'estudiar i comprar-me llibres a l'estranger per saber què havia de menjar per substituir la proteïna d'un bistec
3: animal, sí.
2: M'entens? Ara actualment, doncs, bueno, hem tingut problemes de salut importants, els metges ens han recomanat, escolteu, vale, sí, tot el vegetarians que vulgueu, però incorporeu peix. No voleu menjar carn? No mengeu, però incorporeu peix de tota la qualitat que pugueu. Sí. Val. I, perquè és clar, si perdeu la musculatura, fareu una sarcopènia i això fa una mica de por, no? Llavors, doncs, bueno, no, ell no, agrada, no li agrada que em parli, però jo a casa tinc una persona, que és el meu marit, que fa, potser 40 anys que fa pilates. Primer el va anar a aprendre al Club Natació de Sabadell molts anys, sí. I després, com que ja se sap els exercicis que li convenen, ja poden caure pastanagues de punta, que quan es lleva, ell és matemàtic.
3: Que bé.
2: Saps? Infusió, estiraments... se'n va l'altell, que hi ha fusta i té la màrfaga, i allà les seves coses, i fa una hora cada dia, ara l'han operat d'esquena, i quan ha pogut, de seguida s'hi ha incorporat.
3: Clar.
2: I esclar, jo, que també sóc molt així, però que m'he relaxat una mica, quasi li tinc enveja.
3: Enveja sana.
2: Enveja sana,
3: enveja,
2: però
3: dic, sana.
2: Ostres, tu has perdut pistonada aquí. Ja no ets tan religiosa com quan et llevaves a les 6 del matí sola, amb el cotxe i te n'anaves al Club Natació de Sabadell a nedar, perquè a les 8 havies de fitxar l'Ajuntament. Ja no ets tan... Ja penses, escolta, tu... Ja prou estrès, no?
3: Clar.
2: Però ell no... Ell no
3: però tens hores al dia, no?
2: Sí.
3: Ah, no
2: sí.
3: Cal que et
2: lleves a 6. Falten, eh? No, sí. 6:30.
3: Fixa't molt bé.
2: Ens en falten.
3: Molt
2: és molt lleig dir això. Estan,
3: no, això és bona
2: jubilant,
3: senyal.
2: Perquè els nostres nets, que són 5 i ja tenen edats, que ja no fem de cangur.
3: Clar.
2: Només ens venen un dia a la setmana a menjar i ens ho passem pipa, però ja no fem de cangur. I hi ha dies que penso, com pot ser, Anna, que tinguessis la llista aquesta i no l'has feta tota? Saps? Perquè, bueno, també el ritme baixa.
3: Però hem d'aprendre a prioritzar.
2: També.
3: Hem d'aprendre a prioritzar. Ara que deies això dels països més longeps, és a dir, hi ha uns estudis que el que diuen és que hi ha quatre coses que marquen molt la diferència, és a dir, per què hi ha uns certs punts en el món, ja no són països, sinó uns certs punts en el món on hi ha l'esperança de vida més gran, no? Un és el propòsit. Són persones amb propòsit. En general són llocs on l'educació... tot porta a que les persones tinguin propòsit a la vida. Que això és un punt importantíssim. En segon lloc, són persones que tenen molt bones relacions socials. Hi ha una estadística, fora d'això que t'estic dient ara, que diu, algo així com... És que ho vaig llegir, ho vaig escoltar a la ràdio l'altre dia, em va agradar molt, que la salut social que tu tens als 50... salut social, és proporcional a la salut física que tens als 80. Vull dir, evidentment, la malaltia ve
2: que
3: quan
2: sí,
3: has venit.
2: Que sí, que hi ha excepcions.
3: Exacte, però que realment el tenir bones relacions socials afecta molt positivament a la teva salut física també. Després, un altre punt important, tu què penses, que en aquests països que les persones duren molts més anys i hi ha més salut, diguem-ne, ja no només més anys, sinó més qualitat de vida, mengen molt o mengen poc?
2: Mengen poc.
3: Mengen poc.
2: Mengen poc. I a més tenen, jo he estat a alguns països, que veig que tenen un convenciment i una fe amb el que fan.
3: Totalment.
2: Bueno, I a vegades basada en les religions. A Indonèsia, molt basada, persones, perquè Indonèsia és gran, amb la seva religió.
3: Per què no?
2: Saps? I penses, xapó. Mira, hi ha una cosa que em té molt intrigada, és perquè hi ha països europeus i bueno, del món que els senyors conserven els cabells fins que es moren, si són morenos, ben morenos, si són rossos, ben rossos, i tenen unes cabelleres extraordinàries. I aquí, aquest país, sí. Està, ja no dic els que es resuren perquè és moda, eh?
3: Ja.
2: Està ple de calbs.
3: Ple.
2: Sí, I per què passa això? Per l'alimentació?
3: No ho sé, això no ho sé, la veritat.
2: Perquè dius, bueno, pot ser genètic, el meu pare era calb, el meu germà també és calb, jo també soc calb, però...
3: Està clar que la tendència hi és per genètica. I també està clar que depèn del que tu et cuides, alimentes més les coses més positives i també les més negatives, no? Si tu tens tendència, no sé, et posaré un exemple, no?, al sobrepès, perquè vens d'una família, no?, amb aquesta genètica i tal, pues, si tu no et cuides, evidentment, tindràs més sobrepès. És a dir, que al final les coses, les alteracions negatives també s'agreugen si ens cuidem poc. I abans que deies allò de la sarcopènia, bueno, és que la sarcopènia... comença als 30 anys, jo no sé si ho
2: sabies. Sí, ho sé.
3: A partir dels 30 ja comencem a perdre musculatura.
2: I a més he viscut la punyetera experiència de que l'any passat vaig fer pilates fort per, precisament, com que porto pròtesis als dos genolls, enfortir molt la musculatura de les cames. I què ha passat? L'he perduda tot a l'hospital. I la meva cirurgiana em va dir, mira, Anna, dic, però he estat 20 dies al llit, així sense gaire moure'm i tal. Diu, mira, Anna, 10 dies enllitada, la musculatura desapareix. I no la de les cames, no. La de tot el cos. I vaig quedar palplantada. Sí, perquè sí. Ja sabia que la musculatura es perdia si una persona estava mal enllitada. I, esclar, tinc com rabieta. Perquè l'altre dia la cardiòloga que em porta el control a l'Hospital Taulí em diu, mira, Anna, tenim dos diagnòstics. El cor està funcionant de meravella. Dic, no cal que m'ho digui, que ja ho noto, perquè jo l'any passat m'ofegava dormint. Diu, però tenim dos diagnòstics. Un estrès posttraumàtic per tot el que has passat. I això, jo dic, i això? Diu, això, no hi ha pastilles. T'ho has de fer tu.
3: Clar.
2: Vale. I quan dura? Sí, ja porto 4 mesos. Diu, ui, pot durar un any i mig. Bueno, vaja. I després dic, i aquest cansament que tinc de cintura en avall, que només veig cadires per seure, faig una cosa, m'assento, faig el llit, recullo roba, m'assento, això, diu, bueno, és que has perdut la musculatura, ja t'ho vam dir, diu, i no vull ser, no vull que marxis d'aquí trista, però als 77 anys, tornar a recuperar la musculatura que tenies el dia que vas ingressar a l'hospital, no vull dir-te que no la recuperaràs. Però tu estàs molt limitada amb els exercicis. Llavors, piano, piano, que ja et coneixo, no t'acceleris, piano, piano, però treball constant.
3: Constant? Mira, disciplina, no? Al final, no ens hem de moure per la motivació, sinó per la disciplina. La disciplina, al final, què és? És fer el que has de fer, quan ho has de fer i de la manera que ho has de fer. Punto. No hi ha més. Què parlàvem abans? Prioritzar.
2: Ja, prioritzar.
3: I en aquest moment, en el teu cas, t'has de prioritzar tu. Perquè la musculatura és com el tercer cervell, diuen ja.
2: Sí.
3: O sigui, al final la musculatura, sense musculatura, els teus ossos pateixen molt més.
2: Tot el clar, cos, el pes...
3: Sosté, és una màquina de cremar greix també. Al final la musculatura és molt necessària per tot el sistema metabòlic. Bueno, pues sí, prioritzar.
2: Prioritzar.
3: És el que hi ha.

0: Mira, t'he de dir que, esclar, potser per les circumstàncies que estic vivint en aquest moment, que les faig sempre públiques per la ràdio, i a casa meva no els agrada gens, perquè jo sóc molt coneguda, perquè he treballat 49 anys a l'Ajuntament de Sant Quirze, i sóc més famosa que la Pepis, i faig coses, i tothom em para, tothom m'atura, i com estàs, i tot això, i esclar, si t'estan acompanyant els fills, els nets o el marit, doncs els hi fa una mica pesat, no? Però... m'encanta la teva classe, igual que em va encantar. Jo no coneixia allò de les constel·lacions familiars.
1: Amb la Mireia.
0: Amb la Mireia. La conec molt. Em va encantar. Bueno, vam quedar que faríem almenys 4 programes més, i amb tu també ho haurem de fer. Potser sí que és la meva circumstància d'aquest moment, eh? Però, clar, jo m'informo molt, llegeixo molt i... Clar, un dia doncs, estava parlant amb amigues de la meva edat i dic sarcopènia i diuen, què és això, no? Clar, però ens anem fent grans, anem tenint problemets i jo sóc d'aquelles persones que sempre que he tingut un problema de salut important i m'han dit per la dreta, per l'esquerra i el pont, per la dreta, per l'esquerra i el pont. Per què? Perquè si falla, si allò no es cura, no funciona... El que sigui, ningú de casa meva podrà dir la mare s'ha estat mirant les sèries turques al sofà. M'entens?
1: Totalment, sí.
0: Tinc aquest esperit i això m'ajuda bastant a sobreportar tot el que m'ha passat, que des dels 69 anys m'han passat coses importants, però mira, estic aquí. Molt estic bé. Aquí i a vegades em passo de frenada.
1: Jo diré que això que comentes de... Ets obedient, no?
0: Molt.
1: Hi ha una cosa que estic segura que és un ingredient molt important perquè els resultats vinguin. Estic segura que tu la fas pel que et vaig coneixent amb tot el que em dius. I és... aviam, com t'ho explico. Jo, per exemple, quan era petita, era bastant rebel. No gamberra, eh? Rebel. Rebel, vull dir que li feia molt la punyeta als pares... Però no perquè em portés malament, sinó perquè jo volia saber-ho tot. És a dir, si puc fer això, per què això sí que ho puc fer i allò no? Necessito...
0: I per què em dius no? Què vol dir no?
1: Sí, i què vol dir no i amb què recolzes el no, no? I per què això sí, això no? Perquè això feia que jo entengués les coses i cada cop feia més el que els pares creien perquè ja els entenia. Yeah. Aleshores, amb el que m'estàs dient, és molt important, en temes de salut... el coneixement, el saber per què. Ara em deies, jo tinc molts amics que, o amigues i tal, que no saben el que és la sarcopènia. Oh, és que no ens ho expliquen.
0: No.
1: És que a l'escola no ens expliquen la base d'una vida saludable. Fem bàsquet, fem futbol, està molt bé, eh? Però el més important, que és el per què hem de menjar el que hem de menjar, per què ens hem de moure com ens hem de moure i quin tipus de moviment ens convé per l'edat o per com som i com gestionar les nostres emocions i què vol dir dormir, quan hem de dormir, com hem de dormir. Totes aquestes coses que són la base de la nostra salut no ens expliquen res. Aleshores, per què tantes persones fan dietes i després tornen a engreixar? Perquè no han entès, no? I per mi això és clau. És a dir, que les persones entenguin el perquè de les coses. I que una... En el teu cas, no? Per què és per la musculatura? Què he de fer per tornar-la a guanyar? Què podria haver fet per no perdre-la del tot? Potser podria haver fet 4 exercicis en el llit. És a dir, aquest coneixement és que és la base d'una sostenibilitat.
0: De
1: no?
0: fet, he de dir que a la UCI, un cop vaig estar desintubada i vaig anar tenint un problema nou cada 2 dies. Tenia 2 noies fisio que cada dia venien primer assentada en una cadira i em deien aixecar la cama i no podia aixecar la cama marossa. Bueno, més ben dit, és que em va venir a buscar un infermer i quan em posis de peu et dic què? És que no les sentia, t'ho asseguro. I saps, allò, un noi forçut, diu, dic, és que peso molt, eh?
1: És igual. Amunt,
0: i mirin els ulls, eh? No mirin lloc més, pam, i m'assentava a la cadira. Bueno, a base d'aquestes noies, fes això, i fes-ho mentre cada vegada que ho recordis. I jo, clar, allà tenia totes les hores del món mundial per avorrir-me, a pesar de que la meva família, pobrets, venien 2 cops al dia, 2 i tal, i jo, vinga. i tenia pacients femenines davant, més o menys a la meva edat. I recordo una pacient que em deia, però és que no lo entiendo, Ana, no lo entiendo, però usted no para. Yo no puedo, yo no puedo. Digo, ¿cómo que no puede? Inténtelo. Jo tampoc podia. I al final, entre les fisios i el meu convenciment, fèiem que aquella senyora
1: entengués
0: que ho havia de fer, i ho feia, saps? I jo també he sigut sempre així, soc molt expansiva, m'agrada ajudar.
1: Tu coneixes un llibre que es diu Hàbits Atòmics?
0: No.
1: És de James Clear, el recomano sempre. Aquest llibre, una mica el que explica és que quan tu vols aconseguir un resultat, encara que sigui molt gran, per aconseguir-lo sempre has de començar amb passets molt petits, per de moltes coses. Sí?
0: Jo sóc molt impacient.
1: Passets molt petits. Al final, com comença un foc? Amb una espurna molt petita.
0: Amb una espurna petita.
1: Però una espurna petita, pam, pam, pam, pam, al final provoca un foc molt gran. I aquest llibre està molt bé perquè de vegades sí que ens fem els propòsits, ens els plantegem tan, no impossibles, però tan grans. Aquesta senyora havia pensat, jo això que fa aquesta altra de davant no ho puc fer. No cal que facis això, fes això, però cada dia, fes això, però cada dia, més allò, més allò. I Hàbits Atòmics, aquest llibre està molt bé perquè t'explica de quina manera pots anar fent, convertint una acció en una petita acció,
0: en
1: un
0: una
1: hàbit,
0: gran acció,
1: en un hàbit, i la suma de molts petits hàbits al final fan que, que de cop i volta un dia arriba el resultat, no? Ara té un segon llibre que és Hàbits Atòmics en Acció, que està molt bé també, perquè també és veritat que que jo m'enrotllo molt,
0: No, tu, però, tu parla, que és molt interessant, i els oients estaran més que contents.
1: Jo et pregunto, tu quantes idees tens en el calaix? Jo tinc un calaixet que cada vegada que tinc una idea, a mi això un dia, quan ens vili, quan no sé què, pam, i tinc un calaixet ple d'idees, idees. Però aquestes idees es queden allà moltes vegades, perquè el dia a dia no ens deixa pensar. El meu pare sempre deia, si no fas això, deia, el purgatori està ple de bones persones, volguem dir que si no passes a l'acció
0: no aconsegueixes el resultat.
1: Aleshores, ens passem tota la vida planificant i fent pla, fent els plans, perquè faré, i al final moltes coses no passen a l'acció, no? I aquest passar a l'acció, també ho explica en aquest segon llibre, Hàbits Atòmics en Acció, com accionar, no? Com passar a l'acció, que és una de les coses que ens passa més, no? A tots. I diria que sobretot molt a les dones, perquè les dones poder sempre ens hem deixat més per les últimes, no? Primer són els pares, primer els germans, cuida la família, els fills primer, jo ja si
0: ja
1: sobra menjar, ja menjaré.
0: Ja
1: i sí, ja ho faré, ja tindré temps per mi, aquest temps no arriba mai.
0: Aquest és un dels meus fallos.
1: Arriba tard. I jo sempre dic, a mi no m'agrada empoderar les dones, a mi m'agrada encoratjar de cor, El poder m'agrada més el cor que no el poder, no? Però sí que ens hem d'encoratjar i posar-nos en primera fila. Les primeres. Els animals que fan? Primer donen de menjar... Primer
0: els
1: mengen ells...
0: Mengen, després donen de...
1: Per donar de menjar els nens.
0: Clar, clar.
1: Perquè si ells estan dèbils, no podran cuidar els
0: però
1: seus.
0: Però els humans no ho fem, això.
1: No ho fem.
0: La gran majoria.
1: No ho fem. I no ens cuidem. I no ens cuidem de veritat. I només cuidem allò que es veu. I això no pot ser.
0: No, mira, perdona. En l'exemple que t'he donat de la persona que tinc a casa, que és tan estricta i tan disciplinada, clar, toca el despertador, ens llevem tots dos, és evident, no? Anem al lavabo, com tothom, i després ens hem a fer les nostres infusions, les nostres aigües amb llimona i gingebre, o el que ens vingui bé. Ell, pom, desapareix, però jo ja estic amb la ment. A veure, què toca avui? Avui vindran els nens, haig de fer això, haig de descongelar allò, haig de posar les rentadores... I passa 3/4 d'hora, si no tinc hora a anar al gimnàs, a la piscina, a l'afici o no sé què, que després penso, i per què primer no feies el que convé? I el meu espòs m'ho diu i bueno, ja m'ha deixat per impossible. Saps? Perquè
1: és així,
0: sempre ha sigut d'una manera que primer és tothom. I un no, mai. Ara he començat a aprendre a dir no. Ara que no em diuen gran cosa, ara hi aprofito. Ja he après, però 77 anys, eh?
1: Sí, sí.
0: I em vaig casar amb 21. Vull dir que farem 56 anys de casats i sí. Fa 2 anys que he après que haig de tenir el meu espai, haig de tenir les meves coses, haig de saber dir que no, si no és una necessitat imperiosa, que no em puc queixar perquè tenim uns fills responsables i uns nets. No em puc queixar, però bueno, sempre hi ha aquell dia. Saps?
1: Sí, sí.
0: I aquesta penso que és un dels meus principals defectes, prioritzar els altres. Mira, hi ha una anècdota que jo l'he vist com una anècdota, que la primera vegada que a mi se'm va despertar el problema del cor a urgències. Esclar, quan entres a urgències, cor, activen el código no sé què i allà et venen metges, infermers, et posen, et connecten, pot dir-ho. I quan ja vaig estar una miqueta estabilitzada, que estava fent una marató, 150 palpitacions, ve la doctora, la cardiòloga, i em diu, bueno, Anna, està millor, està més tranquil·la? Dic, sí, tranquil·la, sí, dic, almenys puc respirar i tal i qual. Diu, però escolti'm una cosa. Diu, quan fa que vostè es troba així? Dic, bueno, dic, fa uns mesos que veig que quan m'ajupo per fer el llit m'ofego. O si pujo una pujadeta m'ofego, però clar, és que estic tan grassa. I em diu, ara hem arribat. Diu, totes les senyores busquen justificació al que els hi passa
1: en qualsevol cosa.
0: En qualsevol cosa. I a més, no sé per què, retrasseu venir, no ho entenc. Si t'ofegaves una mica fa 2 mesos, per què has esperat anar a 150 revolucions per minut? Que estàs fent una marató? Has arribat aquí fent una marató? Que si no et porten de seguida.
1: Ara jo, Anna, et pregunto, si tu viessis un fill teu, el teu marit o els teus pares, que els hi passés això, els portaries el dia 1, oi?
0: Uau! El 0,60 o el minut.
1: Aleshores, això què vol dir? Que no t'estimes tant?
0: No.
1: Clar, no pot ser.
0: No pot ser. És veritat, és veritat. Ui.
1: Perquè a més hi ha persones que diuen, és que no pots ser egoista. És que al revés, això no és ser egoista. No. Això és al revés. Perquè jo ho faig...
0: d'estima.
1: Ho fas també pels altres. Al final, tot el que fem nosaltres i el com som i el com vivim impacta directament amb les persones que tenim al costat. Aleshores, tu has d'aconseguir la teva millor versió per estimar els altres, també.
0: Clar, però veus, jo això ho tinc molt mal enfocat. Jo sóc d'aquelles que quan parlo de cuinar, d'alimentació saludable, de tornar als orígens, sempre renyo quan les oients em diuen, és que vostè està jubilada, però nosaltres anem estressats, no tenim temps de cuinar. I els dic que això és una autèntica excusa, perquè segur que teniu temps de mirar sèries, de mirar mòbil, d'anar a fer el cafè amb les amigues, que ho trobo molt bé, tant de bo quan jo tenia la vostra edat. Això hagués estat permès, que no estava ben vist. Val, ja sé que hi ha situacions familiars fumudes, que a vegades no... encara que vulguin, no hi pot haver una dedicació, però jo sempre els dic, mireu, cuinar és amor, cuinar és estimar els de casa.
1: Totalment.
0: I cuidar els de casa.
1: Totalment.
0: Clar, dic això, però i a mi qui em cuida?
1: Ah.
0: Saps? I això també he trigat anys a arribar-hi, eh?
1: Qui et cuida no només a nivell d'alimentació,
0: no,
1: tots els nivells,
0: a nivell general.
1: Fa una estona m'has dit, és un defecte que tinc. Val, no ens podem parlar així.
0: No, ja ho sé.
1: No és un defecte.
0: És negatiu.
1: No és un defecte, és una oportunitat de millora. És un repte. És dir, això, ostres, com és que no ho he aconseguit? Doncs, per això. Vinga, anem a... ara ja tinc un objectiu. Vinga, doncs millorar això, no? Perquè al final, si fixa't, al final, l'important és ser conscient d'aquestes coses. És una sort, hi ha gent que no és conscient, hi ha gent que menja petal i no se'n dona compte, hi ha gent que no té bones relacions socials i no n'és conscient, no?
0: Sí, sí.
1: Si tu n'ets conscient, és una oportunitat per dir, vinga, què haig de fer? Vinga, anem a planificar, no? Amb un full, què puc fer per millorar això, no? I al final, posar el focus, ho hem dit abans, focus, disciplina, perquè al final sí que et pot pensar, saps quin rotllo, no, fer tot això, però és que quan arribes allà s'està tan bé. Quan tu et lleves i tens energia que toca...
0: I quan has complert els objectius que te volies el dia.
1: Clar, clar.
0: Dius,
1: clar.
0: Ai, mira, que bé que estic, no?
1: Clar. I amb equilibri, eh? Perquè hi ha persones que es pensen que tot són miracles. És a dir, al final, el cos és una maquinària perfecta, però el cos és una cadena. Quan tu hi ha alguna cosa que falla, probablement et fa mal una altra cosa, però ve d'allò que ha fallat. És a dir, que per mi hi ha diversos punts claus. Un és, evidentment, l'alimentació, que és bàsica, i el que tu has dit, no? La teva besàvia menjava coses empaquetades, no?
0: Oh,
1: anem a tornar al que menjava les nostres àvies, els orígens.
0: A la cuina senzilla.
1: A la cuina senzilla i propera, i de temporada, perquè... La terra ens dona allò que en aquell moment el nostre sistema digestiu és capaç de digerir bé.
0: Ah, no, però volem pebrot vermell, que és del juliol tot l'any.
1: Clar. Sí, sí, està
0: clar. I ara
1: t'he
0: dit el pebrot, com et podria dir, mil coses.
1: Hi ha una... Oxfam, em sembla que serà Oxfam... Bueno, és igual, a internet n'està ple de... Fruites i verdures de temporada. Què tenim ara per temporada? Això, doncs, hem de cuinar això. És a dir, hem de menjar real... de proximitat, de temporada,
0: cuina't a casa.
1: No estic en contra dels supermercats, però primer hem d'anar al mercat, llàstima, aquí el poble no en tenim, primer hem d'anar al mercat i després al supermercat, les coses que... i després menjar realment el necessari. Una cosa molt bona és dir, escolta'm, va, aviam si t'acostumes a... Quan tu estiguis un 80% ple, aixeca't de la taula ja, s'ha acabat. No esperis estar molt ple, perquè això no és saludable. A part de l'alimentació, l'activitat. O sigui, tenir una vida activa, moure'ns, fer gimnàs, treballar la força, treballar els estiraments i la postura, no? També. Tenir bones relacions socials, tenir bona relació amb l'entorn, amb la natura, no? Què aportes tu a la natura? Deixes una petjada negativa o aportes, no? O fas accions positives. La gestió emocional que fem, no? Com gestionem les emocions? Perquè tu, Anna, has tingut aquest problema, és igual aquest o qualsevol altre.
0: Qualsevol.
1: Tu saps que el divendres em van entrar a casa a robar.
0: Exacte.
1: Vale, doncs, allò que ens va passar, quan a tu et passa una cosa, hi ha diverses persones que ho pateixen i totes ho prenen diferent. I la cosa és la mateixa, el que t'ha passat. Però depèn de la perspectiva des d'on ho miris... A tu et senta bé o no et senta bé?
0: T'afecta més o menys.
1: I quan t'afecta malament, és que al final tot es ressenteix. Aleshores, es tracta d'intentar veure la perspectiva que té més beneficis per tu, no? Vull dir que la gestió emocional és molt important, el descans. I al final totes aquestes coses han de funcionar amb equilibri. No serveix de res fer molt esport, menjar superbé, tenir un cos perfecte i després no treballar el teu coco, ni la gestió emocional, ni tenir amics, ni i no reciclar, per dir alguna cosa. No serveix de res, al final no hem d'anar a extremismes, és portar tot el que ens fa saludables amb equilibri. I amb l'equilibri arriba el resultat. Amb l'equilibri arriba el resultat.
0: I escolta'm una cosa, tu estàs d'acord en que les emocions, o sigui, la gestió de les emocions és tan important com la persona que té un problema de sobrepès, que ara no es diu així, es diu que no tenim el pes normatiu,
1: vale?
0: Les persones que no tenim el pes normatiu i que podem patir hipotiroides, hipertiroides i aquestes coses que són malalties importants, estàs d'acord que el fet de que les emocions tu no les portis bé o no les dominis bé et fan menjar, et creen ansietat, estàs d'acord amb això?
1: Totalment, però no només les emocions. Em vaig comprar un llibre que es diu Gordofòbia, que em va agradar molt. A mi em sap molt greu a vegades quan escoltes, quan parlen de persones que tenen sobrepès o obesitat de manera despectiva, no? Perquè cada persona té una història al darrere. I un, ara parlaré molt... Un no està gordo perquè vol. Ningú vol tenir sobrepès. Home, a tots ens agrada estar bé, no? El que passa és que les condicions de vida de cada persona són diferents. Per un costat, la genètica. Jo mira, em vaig fer una samarreta, perquè és que jo soc així, que posa, aquest és el meu cos, a davant, eh? Aquest és el meu cos. I a darrere em vaig posar, no hi ha opció B. El que passa que el meu cos l'haig de potenciar al màxim perquè estigui saludable. Però aquest és el meu cos. Jo mai tindré el cos de la Clàudia Schiffer ni de la... No, ni de la veïna del costat.
0: Però tens un cos agraït perquè t'has treballat moltes coses.
1: Bueno, perquè jo també tinc tiroides, eh? Tinc problemes d'hipotiroides, però al final intentes treballar amb equilibri doncs totes les coses que fan, que optimitzen el teu cos, no? I ara també em parlaves de pes. És que a mi la paraula, el pes, jo crec que el pes no és l'important. L'important és el percentatge de greix que tens i el percentatge de musculatura que tens.
0: Exacte.
1: O sigui, per mi hi ha tres paràmetres que són amb les dones, no? Són els més... Bueno, les dones també, però amb les dones que acumulem més greix que els homes, que són els que hem de tenir en compte i hem de medir. Un és el percentatge de greix. Al final hi ha uns paràmetres, no?
0: Sí, sí.
1: El percentatge de greix... El greix és tòxic. O sigui, està format per substàncies químiques tòxiques. Si està en el cul i les cuixes, t'agradarà més o menys, però no t'afecten negativament a la
0: salut. Però si està en l'abdomen...
1: Però si està a la panxa, està al costat dels òrgans vitals.
0: Clar.
1: Envolta els òrgans vitals, o fins i tot el fetge gras és que s'hi fica dintre, no? I aquí sí que hi ha perill de malalties cardiovasculars, de malalties importants. Percentatge de greix, aquest és un dels paràmetres. L'altre és els quilos de musculatura o el percentatge.

0: La composició òssia, tu tens el que tens i no pots fer res per millorar-la que no sigui a través de baixar el greix, augmentar la musculatura i menjar bé. Vale? Així és com pots millorar la musculatura treballant la musculatura, puc millorar el greix menjant bé, menjar-lo i per tenir un bon, una bona composició òssia, una, no tenir osteoporosi i tal, el que has de fer és treballar a través de la musculatura, de l'alimentació, de baixar el greix, m'explico?
1: Sí, sí, totalment.
0: Qual, si tu tens el foco amb el greix, amb la musculatura i després amb, el, amb vigilar, no? Que, aquesta,
1: la curva...
0: Aquesta, sí, que és on, on es posa greix més a les dones, doncs això és l'important, més que el pes, perquè al final tu pots pesar molt perquè tens molta musculatura.
1: Clar, clar.
0: I això no, no és...
1: Clar, no, jo, per exemple, genèticament vinc de família grassona, que deien llavors. Mira que és sí. Maca aquesta nena.
0: Ai, que maca està aquesta
1: nena. Que grassoneta que està. Guaita, sí. Quines...
0: Sí.
1: Bueno, quan jo era nena, als 6 anys, si t'encostipaves massa, et treien les glàndules i no et preguntaven. I t'arrencaven les glàndules.
0: És veritat.
1: Les glàndules devien ser per alguna cosa, oi, el coll? Oi que devien ser per alguna cosa? I la glàndula tiroides també hi és per coses molt importants, que he llegit molt sobre la glàndula, sí, tiroides, m'entens? I la gent, quan diu tinc tiroides, no sap el que està dient.
0: No, sí.
1: M'entens? Té, sí, una, sí, malaltia important i que afecta a molts òrgans.
0: Afecta molt.
1: Molt. Afecta el cabell, afecta la pell, afecta les ungles... Afecta,
0: a la memòria.
1: A la memòria afecta l'estat d'ànim, moltes vegades.
0: Totalment, totalment. Eh?
1: I la gent, és el que tu dius, no ens ho expliquen.
0: No, no
1: ho
0: expliquen.
1: Jo perquè sóc una gota malaia, i quan vaig al metge, el metge que em visita deu dir, gràcies a Déu que ha marxat aquesta senyora, perquè faig mil preguntes.
0: Tot, clar,
1: perquè hi ha gent que no pregunta, va al metge, escolta el metge, li donen una pastilla, ah, pues, tota la vida, ah, bueno, pues, tota la vida, i cada sis mesos una analítica, ah, bueno, pues, i cada sis mesos una analítica, i esclar, jo sóc molt inquieta, no sóc així.
0: Clar, clar.
1: Saps?
0: Clar.
1: Que això no treu que tenia el mateix problema, doncs sí, el continuaré tenint fins al dia que me'n vagi d'aquest món, però almenys sé.
0: Probablement el portes molt millor que no el portaries si no fossis inquieta i...
1: Bueno, si no tingués informació.
0: Exacte, exacte, està clar.
1: Clar.
0: I amb això que deies, tu dius, jo vinc d'una família grassoneta, jo sempre dic que la nostra vida saludable és com nosaltres amb una petita barqueta de fusta, no? Estàs amb una barqueta, a la teva barqueta de fusta, amb dos rems. Amb un rem hi ha una bona alimentació i a l'altre rem hi ha l'activitat, no? I has de portar amb equilibri, doncs...
1: Els dos.
0: Els dos, el menjar bé i el moure't, però tot això ho porta el cap, no? És a dir, el cap és el que dirigeix.
1: Ho has de dir.
0: El doctor Valentí Fuster diu... Diu, el cor ens dona quantitat de vida. El cap ens dona qualitat de vida.
1: Total.
0: Perquè al final el cap és el que dirigeix això. Però, clar, cada un de nosaltres va amb una barqueta amb els dos rems. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Però és que hi ha gent que navega al llac de Banyoles, hi ha gent que està en un barranc, hi ha gent que està a l'Atlàntic, al Pacífic, al Mediterrani. No tots els mars són iguals. Hi ha gent que ha de fer molt esforç i ho fa molt ben fet i tot i així no té resultats que vol. Hi ha gent que al llac de Banyoles, escolta, encara que no pensi gaire,
1: sí, sí, totalment.
0: És així, és a dir, que al final la vida, el teu estil de vida, el que t'han ensenyat, al final, quan parlàvem dels greixos, les cèl·lules adiposes es creen des del tercer trimestre d'embaràs fins als 19 anys. Quan tu has fet 19 anys ja s'han creat el número de cèl·lules adiposes que el cos té, no? Aquestes cèl·lules adiposes estan creades, o sigui, volen omplir-se de greix, perquè estan...
1: Clar, estan per això.
0: S'han creat per omplir-se de greix.
1: Sí.
0: I sempre es volen omplir, i sempre tens tendència a engreixar-te quantes més cèl·lules tens, no? I de què depèn a tenir-les? Doncs, evidentment, de la teva genètica i de com t'has alimentat de petit, de l'educació, de les costums... De si vius al mig de la Meridiana, que no pots anar,
1: exacte,
0: a córrer,
1: o vius aquí,
0: que tens una exposició... Bueno, ara no, sí, perquè sí, amb el tema dels ports senglars, sí, no podem anar enlloc, però...
1: Però bueno, tenim espais.
0: Tenim espais, és a dir, que hi ha moltes coses que intervenen i que fan que aquest mar on rema cadascú és diferent. I per això no podem jutjar
1: no es pot, no, i ni es pot generalitzar.
0: Ni generalitzar ni jutjar ningú.
1: No.

0: que totes les persones són diferents.
1: I escolta, ja t'has passat un minut més de la Mireia.
0: Ja li diré.
1: Sou terribles, no convidaré ningú més de les dones emprenedores. Coita, 19:56, 4 minuts per tancar el programa.
0: Ai, em sap
1: dir...
0: molt greu.
1: No!
0: Però sempre té temps de l'Anna.
1: No, no, no, no. A l'Anna ja la tenen avorrida perquè quan no tinc convidat m'haig de passar una hora xerrant i deuen quedar amb un cap com un timbal. No, no, no. Jo et vull, ja t'ho he dit a l'inici, però et vull donar les gràcies.
0: A tu.
1: Per descomptat que repetirem, perquè aquí hi ha mucho que cortar,
0: eh?
1: Repetirem, i repetirem segurament el curs que ve, perquè no sé si saps que, com que som una emissora municipal, el sí. juny, com la canalleta de col·le, fem vacances.
0: Fem vacances, molt bé.
1: I jo, si no falla res, si tinc salut i tot, no començaré fins a l'octubre.
0: Molt bé.
1: Vol dir que jo ja t'agendaré.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Igual que vam dir amb la
0: Mireia.
1: Mireia. I tornarem a parlar perquè aquí hi ha molt que parlar.
0: Molt bé, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
2: Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu, jo ja fa dies que ho faig, aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que estigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Bona nit a totes i a tots, benvingudes i benvinguts a la Moxiganga, el programa familiar, el programa infantil, el programa que es pot escoltar cada setmana a la teva emissora municipal. També ens podeu escoltar des del vostre ordinador si cliqueu lamoxiganga.cat des del vostre navegador i allà podeu escoltar la Moxiganga tantes vegades com vulgueu si aneu a programes sencers. Però també hi trobareu una cosa molt xula, que és que us enviarem la Moxiganga, si voleu, al vostre mail. Així només heu de fer un clic i ja sonarà directament la Moxiganga. Ja veureu que si aneu a programes sencers, allà posa la Moxiganga, el teu mail. Ens dones el teu correu electrònic i cada setmana puntualment rebràs un correu electrònic amb la Moxiganga de la setmana. També trobareu a la nostra pàgina web moltes coses, com per exemple 100 anys de contes d'en Roger Garros. Allà hi trobareu, doncs, per exemple, el Mussol i la Gavina, o en Sebastià, o com van néixer els cavallets de mar, per exemple, eh? I molts altres contes que ens explica de tant tant el Roger aquí a la Moxiganga. I també tenim la secció Jocs de Falda. Què hi trobarem aquí? Doncs, com diu el seu nom, Jocs de Falda, per exemple. Hi trobarem les campanetes, Arri, Arri, Tatanet, o bé Peu Polidor. Simplement heu d'agafar el pare i la mare i asseure sobre la seva falda i llavors posar l'àudio i cantar i jugar tots junts un joc de falda molt divertit i com sempre aquí a la Moxiganga, lamoxiganga.cat. Vinga, va, que avui us diré una miqueta què és el que farem aquí a la Moxiganga, perquè com sempre us preparem moltíssimes, moltíssimes coses. Avui tindrem el goig de presentar la Montse Peláez amb el seu Posem fil a la poesia i avui ens fa contes per anar a dormir. Ja sabeu que la Moxiganga és un programa que anem a dormir, que quedem sempre amb una cançó de bressol. Doncs avui la Montse ens farà poemes per anar a dormir, que es diu així, es diu el llibre, és de Poemes per anar a dormir, de Salvador Comelles, i després un nou capítol de Circ Petit, que avui es titula Passen coses estranyes. Què deurà passar avui al Circ Petit? Sempre els hi passa alguna que d'altra, eh? Els nostres personatges. Recordeu que si aneu a la nostra pàgina web, allà podeu escoltar tots els capítols de Circ Petit, un darrere l'altre, i també podeu veure com vam gravar va a Circ Petit amb un vídeo que us ho hem penjat. Doncs vinga, va, que comencem i avui ho farem amb una cançó de Xiula, una cançó que ens van cantar a la celebració dels 10 anys de la Moxiganga. Ja veureu que també ens van afegir el nom de la Moxiganga. Amics i amigues, la cançó és Verdura i Peix i el meu nom és Moisès Bruc. Esteu preparats i preparades? Perquè ara mateix, aquí, a la teva emissora municipal, comença el programa familiar, comença el programa infantil, comença el programa per tota la família que podem escoltar sempre tots junts mentre acabem de sopar, ens estem banyant i ens preparem per anar a dormir. Recordeu que acabarem amb una cançó a bressol. Amics i amigues, comencem. Som-hi!

0: Bona nit, colla. Bona nit, noi.
1: Bona nit, Montse. Què tal? Com estàs?
0: Molt bé. Ja saps que sempre que ens trobem és un moment bonic per mi.
1: Oh, i tant, i per nosaltres encara més, perquè ens encanten com llegeixes els teus poemes i nosaltres ens relaxa molt per anar a dormir.
0: Ara fa dies que tinc els meus col·laboradors i col·laboradores de vacances i us els llegiré jo.
1: Molt bé.
0: Però, paraula, que quan acabin les vacances, la colla que m'ajuda a compartir poemes, poesia amb tots i totes vosaltres, ja seran ells qui compartiran directament els poemes amb vosaltres.
1: Molt bé. Doncs abans de la cançó de bressol que nosaltres posem per anar a dormir, quins poemes ens proposes avui?
0: Mira, avui també he brodat, perquè ja sabeu que no sempre compartim poemes per acompanyar a dormir. Però aquesta nit tinc amb vosaltres Bona nit, poemes per a l'hora de dormir, d'en Salvador Comelles, il·lustrat per la Mercè Galí.
1: Ah, caram, molt bé, molt xulo, doncs, avui.
0: En Salvador i la Mercè fan, trobareu molts, molts llibres de poesia que fan aquest tàndem, escrits els poemes per al Salvador Comelles, il·lustrats per la Mercè Galí. I trobareu unes col·licacions precioses. I trobar un llibre d'en Salvador Comelles i de la Mercè Galí és garantia de que us encantarà.
1: Molt bé. Doncs quan vulguis, nosaltres t'escoltem.
0: Pareu l'orella. A l'hora d'anar a dormir es pot llegir un conte, però també un poema. Aquests poemes d'en Salvador Comelles parlen de la nit. De quins són els somnis dels pirates, dels pijames dels animals, de les nits de pluja, com la d'aquests dies. Com quan anem sentint que plou des del llit. Uns poemes senzills, tendres i divertits que podrem repetir un dia rere l'altre a l'hora que anem a dormir. Escolteu. Començo per un dels meus preferits. Sabeu aquells moments que el pare i la mare ens diuen: va, aneu tancant els contes, aneu plegant les joguines, que toca anar a dormir? I vosaltres remugueu: encara no! No us sona?
1: I tant, 5 minuts més.
0: 5 minuts més.
1: El mateix que diem, doncs, pel matí, si t'hi fixes.
0: Eh?
1: El mateix que diem,
0: exacte,
1: pel matí, eh?
0: Tota la raó. Doncs, en aquell moment, el que el pare i la mare aconsegueixen que vosaltres, aquesta mainada que ens escolta, es posin al llit, és quan venen tots els mals de panxa. Aquest poema es diu Pare. Pare, un minut, t'estàs aquí assegut? Pare, que tinc set, em portes un gotet? Pare, em pots llegir el conte aquell d'ahir? Pare, tinc ganeta, em dus una galeta? Pare, un segon, que encara no tinc son. Pare, un secret. Saps a classe què hem fet? Pare, un moment, que és que se'm mou aquesta dent. Pare, s'ha acabat, que te n'has d'anar a dormir. Doncs digues a la mare que ella ja pot venir.
1: Està molt bé aquest. Realment és així,
0: divertit, eh?
1: Sí.
0: Jo crec que en aquest mainada pares i mares se sentiran molt, molt identificats.
1: I tant, sí, sí, sí. Molt
0: tothom
1: bé.
0: Hi ha passat, eh?
1: Tothom hi passem per aquí, sí.
0: A la nit, quan ens anem a dormir, de vegades també és aquella hora de les bruixetes, abans de fer nones, que apareixen els monstres, les pors, aquells que els pares i les mares, els nostres pares i les nostres mares, ja se n'han cuidat prou de fer-nos veure i entendre que no existeixin i que no hem de tenir por. Però mireu que divertit aquest. Un poema per fer fora tots els monstres de la nostra habitació. Es titula així: tots fora! Vampir escanyolit, surt ja de sota el llit. No ho veus, home del sac, que a l'armari no hi caps? Uf, prou soroll, esquelet. Ves quin concert d'ossets. I tu, monstre, què hi fas a sota el matalàs? Fantasma, que ja et veig, te n'has d'anar de passeig. De moment, la veritat és que jo no n'hi visc cap, però així, per si de cas, ja estan tots ben avisats.
1: Veus que bé? Tots els monstres fora de l'habitació.
0: Ah, heu vist quina manera més divertida?
1: I tant.
0: Un altre tema que ens acompanya molt a la nit són els pijames.
1: Sí.
0: I aquí hi ha uns quants animals, els quals en Salvador Comelles hi ha fet uns pijames. Pareu les orelles. Pijames de regal. Per a la zebra, un pijama que no tingui ni una ratlla. Per l'os polar, un pijama ben gruixut com una manta. Pel camaleó, un pijama que posat semblarà una branca. Per l'ovella, un pijama de la casa fet de llana. Per la daina, un pijama enforat per les dues banyes. Per la marmota, un pijama de 6 mesos de durada. Per la girafa, un pijama amb un coll de quina talla? Us imagineu com ha de ser el coll d'un pijama d'una girafa?
1: Home, llarg, sí, sí, i tant.
0: Però molt llargarut, eh?
1: Sí, sí.
0: Que si no...
1: Si no, no li cap a cap, i tant.
0: Us sembla? Podem compartir un altre?
1: I tant que sí, Montse, quin vols?
0: A veure, anem a veure. Perquè és que són molt divertits. Mira, hi ha un de molt curt, perquè és molt divertit, que diu, pobre pastor. Sabeu per què?
1: No.
0: Doncs pareu les orelles perquè ara ho sabré. Pobre pastor. De dia compta ovelles perquè no n'hi falti cap. I la nit les compta perquè s'ha desvetllat.
1: Doncs sí. Pobre pastor. I tant.
0: Ho sabeu, oi, que de vegades diuen que si no tens son, comença a comptar ovelles, perquè abans no arribis a una quarantena, ja tindràs els ulls ben aclucats.
1: Doncs sí, sí, sí, diuen que va molt bé comptar ovelles.
0: Sí, això diuen.
1: Molt bé. Doncs Montse, moltíssimes gràcies per aquests poemes tan divertits i tan xulos abans d'anar a dormir.
0: Això, aquestes gràcies les hem de donar a en Salvador Comelles, que escriu tan bé i d'aquesta manera tan divertida, perquè ens enganxem a la poesia.
1: Doncs sí, segur que ens enganxarem. Bona nit, poemes per anar a dormir, és el títol d'aquest llibre.
0: Vinga, bona nit, mainada, bona nit, moi. Fins la propera.
2: Soc en Ramon Roma. Ara escoltareu una cançó d'aquestes que tinc gravades a fa temps. És fosc.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Passen coses estranyes.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Mireu, en Genís, el mag, està parlant amb el senyor Agustí davant del carruatge d'en Tomàs, el domador.
3: Oh, vinga, senyor Agustí, és la millor solució.
4: Vols dir? No ho sé, en Tomàs encara està una mica moix. Oh,
3: la Perla ja fa una setmana que ha marxat i ara mateix deu ser l'elefanta més feliç del món. I en Tomàs comença a sortir-se'n amb el seu número de doma de puces. Ocupar l'antic carruatge de la Perla segur que l'ajudarà a oblidar-la.
5: Com? Mai oblidaré la Perla. Em sents, mag de la punyeta?
4: Oh, hola, Tomàs. Com estàs?
5: Bé, senyor Agustí. Encara trobo a faltar la meva estimada elefanta. Però estic millor. De tant en tant vinc a veure el seu antic carruatge i faig neteja.
4: Doncs mira, precisament et volia parlar d'això.
5: De la neteja?
4: No, del carruatge de la Perla. Amb en Genís havíem pensat que ja que està buit, doncs potser el podria fer servir per guardar-hi alguns dels seus trucs.
5: Com? El carruatge de la Perla? Les andròmines d'aquest...
3: No t'enfadis, Tomàs. Tu ja no el fas servir i a mi m'aniria d'allò més bé.
5: Bé, d'acord. Suposo que és el millor.
2: Així doncs, aquella mateixa tarda, en Genís guarda tots els seus estris a la caravana, on fins fa una setmana dormia la...

0: Genís se'n va cap al vell carruatge de la Perla per agafar algun dels seus trucs. Però, en arribar-hi...
1: Ah, però què ha passat? Què és aquesta destrossa?
2: Però què són aquests crits, Genís? Que s'han que t'has tornat boig?
1: On és el Tomàs? On la replegui em sentirà?
3: Genís, Sílvia, es pot saber què us passa?
4: Nois, voleu dir que fa falta despertar la gent d'aquesta manera?
5: Sí, es pot saber què li passa amb aquest coi de mag.
1: Coi de mag? Coi de mag? Si no em volies deixar el carruatge de la Perla, només ho havies de dir.
5: Però què t'empatolles?
2: Genís, calma't una mica, no és bo per la salut alterar-te d'aquesta manera. Per cert, si vols, et puc vendre unes herbetes per baixar-te la tensió.
1: Deixa't herbetes! Bon dia. Deixa'm, que ja ha començat la funció d'avui.
4: Doncs sí que ho sembla.
2: Ai, podeu parar de cridar. Fins i tot heu despertat en Salim.
3: Ja n'hi ha prou de ximpleries. Genís, què ha passat?
1: Mireu, mireu vostè mateix, senyor Agustí. Miri com ha deixat tots els meus trucs aquest energumen.
3: A veure, però... Però què és tot aquest desastre? No queda ni un truc sencer.
1: Què me'n dieu, senyor Agustí?
3: Tomàs, aviam, què n'has de dir?
5: No sé de què em parleu. A veure, deixeu-me mirar. Però què és aquest enrenou?
1: Sí, ara fes-te el despistat.
2: Oh, mireu la carpa!
3: Ostres, algú l'ha esparracada!
1: Han entrat lladres al circ.
2: Lladres al circ? Oh, quina por! Un moment, no feu soroll.
4: Sembla que hi ha algú dins la carpa.
3: Marta, no t'hi acostis. Cal que avisem la policia.
2: Però és que aquest soroll m'és familiar.
3: Jo el que sento són unes sirenes. De ben segur que deu ser la policia que busca algú.
2: Deixeu-vos de policies. Jo entro.
1: Marta, atura't.
2: No m'ho puc creure. Ràpid, veniu. Perla!
3: Com?
5: És la Perla!
6: Perla, una perleta!
1: Així doncs, la destrossa no ha estat en Tomàs.
2: Em penso que no. La Perla deu haver arribat a mitjanit al circ i ha provat de ficar-se al seu carruatge. I és clar, no hi cabia. Així que després ha decidit ficar-se dins la carpa del circ.
1: Nostres, disculpa, Tomàs. Em pensava que havies estat tu.
6: No passa res, Genís. Qui es podia imaginar que havia estat la Perla?
4: Aquest xivarri.
6: Però si és el veterinari de la Perla.
3: Tomàs, per fi us trobo. I la Perla també.
6: Però què ha passat, doctor?
3: Tomàs, des que vam portar la Perla al centre per animals, que cada dia s'escapa. El personal del centre em van telefonar molt preocupats. Cada dia fugia per trobar-te a tu i els seus amics del circ petit.
6: I què hem de fer?
3: És ben clar, aquesta elefanta no vol deixar el circ. Enlloc estarà millor. Cuideu-la. Cuideu-la molt entre tots.
7: Ei, Marta, la Perla ha tornat.
2: Hola, sí. I sembla que ho ha fet per quedar-se.
7: Això és fantàstic. I com escriuràs el teu diari? Perquè de lladres res de res.
2: Sí, sí. Escolteu. Benvinguda, Perla. Tot el carruatge ha regirat. Algú a la carpa s'ha ficat. Lladres, fantasmes, qui ha estat? La Perla, que per fi ha tornat!

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Com sempre, un fort aplaudiment a aquest capítol de Ser Petit i a tots els altres, i ara sí que arriba l'hora d'anar a dormir. Avui la cançó, cançó de Bressolà, de Com sona. És una cançó que ens parla de que m'adormo sobre els teus braços i començo a somiar.

I fins aquí la Moxiganga d'aquesta setmana. Ara sí que és el moment d'anar-nos en tots i totes cap al llit, cap a dormir. Avui hem pogut escoltar el Posem fil de la poesia amb la Montse Peláez, que ens ha fet Bona nit de poemes per anar a dormir, de Salvador Comelles, un llibre molt xulo que us recomanem que aneu a la biblioteca a buscar-lo i a rellegir-lo una miqueta. I avui al Circ Petit han passat coses estranyes. En fi, amics i amigues, ja sabeu que al Circ Petit sempre, sempre els hi passen un munt de coses. I nosaltres ens direm bona nit i tornarem la setmana que ve amb una nova Moxiganga i moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tots fent ràdio i tot escoltant la ràdio. Recordeu que ens podeu escoltar sempre que vulgueu a la nostra pàgina web lamoxiganga.cat i allà hi trobareu totes les Moxigangues d'aquesta temporada. Amics i amigues, sóc el Moisès i la setmana que ve no hi falteu aquí a la Moxiganga, perquè ja ho sabeu, oi? Oi que sabeu que passem llista? Sí? Doncs vinga, fins la setmana que ve. Bona nit a tothom. Adeu!

0: bona nit a tots.
1: Ràdio Sant Quirze,
2: sempre al teu costat. Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
6: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
5: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
6: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
5: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
7: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit. Amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
2: Clica radiosantquirze.cat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
7: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
8: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze .cat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Codinenca, radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i
8: al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 8:45 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Pels informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.